0: Bueno, pues para ti, que hoy, justo hoy, has empezado la única semana de vacaciones que vas a tener este verano y que estás dispuesto y dispuesta a apurarla como nunca, para ti y para todos los demás, volveremos mañana a las 6 de la mañana en Hoy por Hoy. Adiós.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser. Radio Alcoy, Cadena Ser. Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
3: Hola, buen día y benvinguts al Hoy por hoy, Alcoy de Wii Dilluns, 24 d'agost. Tornem després de dues setmanes d'estiu. I tres seran els continguts que tenim preparats. Primer parlarem amb representants dels festers de Gorga sobre les seues festes patronals. També parlarem sobre les festes patronals d'Alcosser. Ho farem amb la seua regidora de festes, Amparo Boix, i amb un parell de joves festers. Per últim, escoltarem el periodista i escriptor Roger Garrido, qui ens parlarà sobre l'últim premi aconseguit a Manises. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Pero antes un consejo, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
4: Nota necrológica.
5: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 88 años doña Consuelo Sempere Llopis, viuda de don Emilio Trelis Blanes. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar hoy lunes 24 de agosto a las 19:30 horas en la capilla del Tanatorio Sant Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio Sant Jordi, en la zona norte, en la calle Rois de Corella, 14.
4: Descanse en paz.
3: Comencem el programa Hoy por Hoy al Coll i ho fem parlant de les festes de la veïna localitat, de la germana localitat de Gorga, que ja estan immersos en les mateixes, d'ací molt poc ho tenen els dies centrals. I de tot això volem parlar amb components de la seva junta de festes, de la seva associació de festers de Gorga, i per això així en els estudis de Ràdio Alcoi tenim a tres d'ells. Molt bona representació, comencem molt ràpidament a presentar a Rafa Domènech. Bon dia, Rafa, què tal?
6: Bon dia, molt bé.
3: Un plaer del poder, ara ja es posen cara, hem estat allà en el telèfon quedant, sí. I ara ja s'han posat cara, i res, un plaer conèixer.
6: Igualment.
3: I ves molt ben acompanyat per Ainhoa Pizcueta. Buenos días, Ainhoa.
7: Hola, buenos días.
3: ¿Cómo estás? ¿Bien?
7: Bien, todo bien.
3: ¿Todo bien? Muy bien. Oye, ese Pizcueta me encanta.
7: Gracias.
3: Muy bien. Es un apellido muy particular, ¿eh? Está genial. Y bueno, y así ya me salgo, ya me es de la zona, ¿eh? De la zona nostra, de Sílvia Climent.
7: Bon dia. Hola, Sílvia, molt bon dia.
3: Com estàs?
7: Molt bé.
3: Molt bé, pues també un plaer el fet de que hagis vingut així als estudis de Ràdio Alcoi. I ara heu de contar-nos moltes cosetes, a part de que ara especificarem cada dia tot el que teniu programat. Rafa, fes-nos aquest marc general, no? Aquesta associació de festes de Gorga, quanta gent sou, com treballeu, què és el que esteu fent, conta'm un poquiu per damunt.
6: Sí, bueno, som 16 festers d'allí del poble, gent jove en la majoria, bueno, pràcticament podem dir que som tots gent jove, sí, i res, hem estat des de les festes de l'any passat, del 2025, preparant activitats per poder sufragar el que venen a ser les festes d'aquest 2026.
3: Molt bé. Un poquet la forma que ho he elegit és el fet d'aquesta associació de festes que estava ahí.
6: Sí, sí, sí.
3: Sí.
6: Vam decidir reactivar una associació que estava un poc oblidant el poble.
3: Molt bé.
6: per poder tindre ens oferia certes avantatges que avui en dia són necessàries, com el tindre un compte bancari, poder tindre accés a un datàfon, i així com a poder accedir també a subvencions de la sobretot de la Diputació d'Alacant.
3: Molt bé, perfecte. I després el que és la faena en l'Ajuntament, pues, bueno, de forma coordinada, explica'm un poquiu també com ho heu treballat.
6: Sí, l'Ajuntament, llevat dels dies centrals que els actes són que no es poden...
3: Sí, que ja estan establits. Ja
6: sí, considerem, sí, són el de major pes, això, claro. Els dies són inamovibles, sí. Però la resta de la programació sí que ens donen llibertat i hem hagut ahir sempre coordinats uns en altres, preguntant, parlant, i bé, no hem tingut... La veritat és que no ens han donat ningú problema.
3: Molt bé, han col·laborat en tot el que han pogut.
6: Sí,
3: i han
6: hagut...
3: Anem a saludar a l'alcalde Blas Calvo i a la regidora de festes, sobretot a Sònia Company, també, perquè ha hagut una part d'esport, que ara parlarem d'ella, en Raül Barrachina, que és... A més, ho curra moltíssim, estan tots els trals i estan tots els esdeveniments esportius que hi ha. Vaja que sí. Molt bé, però això és el marc general. Sílvia, què ha passat este cap de setmana? Ja heu fet ja cosetes, no? Doncs
7: pues sí, encara que a partir d'avui comença la setmana forta de festes, però sí que és cert que ja venim des de la setmana anterior, pues el dijous van tenir un cross popular on participen els xiquets, es van ajuntar en la plaça i van fer ahí un cross, corrent, van berenar i van aprofitar per estar tots junts.
3: Ahí estaria clavat Raül.
7: Exacte, sí, en la col·laboració en l'Ajuntament amb Raül, el regidor. I res, després de divendres va tindre ja també un contacontes i el dia també, un dia fort de les festes, ha sigut el dia de les paelles, que es va celebrar este dissabte passat.
3: Este dissabte.
7: I res, ahí s'ajuntem tots al parc, posen les paelles, fem un concurs i bueno, hi ha molt bon ambient i es celebra el dia de les paelles. I res, ahir també van tindre els Jocs Populars i el Correfocs.
3: El Correfocs, no pot faltar.
7: Això no pot faltar, en ninguna festa.
3: I damunt Dimoni Rafolins. Parlant de paraules majors, l'alqueria d'Arnar, Dimoni Rafolins. Molt bé, doncs, per exemple, Ainhoa, hoy mismo, hoy jueves, ¿qué pasa? Ay, hoy lunes, ¿qué pasa? Cuéntame.
8: Pues nada, hoy lunes, esta tarde, tienen los disfraces populares de los niños. Allí el horno de Montse de Gorga nos ayuda con pastas y chocolate casero para ellos, para que merienden. Y les hemos ofrecido una disco móvil para ellos, de nenes. Y esta noche viene uno de los platos fuertes de Gorga, que son los disfraces. Y contaremos con Manny, que es un DJ de Cocentaina. Y entre todos bailaremos y disfrutaremos.
3: Está muy bien, está muy bien. Vale. Si es que con el tema, siempre lo medio es con el tema.
7: Todos con el tema,
3: Dimoni Rafolins i Mani Musical, perfecte. Per exemple, Rafa, fem així un poquet, anem rodant.
6: Vale.
3: Demà dimarts 25.
6: Demà dimarts tenim el torneig de cotos allí a la part de la Creu, que també realitzarem altres tornejos de jocs de taula, com pugui ser parxís. N'hi ha algun joc que encara està per decidir, segons les llistes si donen per fer més d'un torneig o no. Després, per la vesprada, a meitat vesprada tenim a la pista de Futbito uns castells inxables, també perquè els menuts estiguen allí passant-se bé i mos deixen als festers i als majors muntar el que ve a ser el sopar de germanor, que s'ajuntem allí a la plaça, tot el poble, a sopar junts.
3: Tot el poble.
6: Tot el poble, tot qui vulgui vindre.
3: Allí les portes, sí. Fora, de qui vulgui vindre, demà, aquest sopar de germanor, que també suposa que és una cita ineludible, que sol dir-se. Dimecres 26, Sílvia.
7: Pues dimecres 26 és un dia que els més menuts del poble disfruten molt, perquè hi ha una sèrie d'activitats aquàtiques a la piscina, hi ha un parc aquàtic, i la veritat és que disfruten molt i ho tenen tot el dia, i ja saps que al final els xiquets són un poc la vida del poble i també hi ha que fer moltes coses per a ells.
3: Claro.
7: I després també, després de sopar, després d'estar tot el dia a la piscina, pues tindrem l'espectacle dels xiquets i xiquetes de Monson Iscroté i César Ricardo, que bueno, està sufragadís d'una campanya de música i teatre que organitza la Diputació d'Alacant.
3: Vale, que el que comentàvem al principi, pues, sí. Mira, aixòs, programes que fan ells, pues, allà acudixen a Gorga, eixe dia dedicat especialment per als més menuts,
7: sí.
3: El dimecres. Te toca, Ainhoa, el jueves.
8: Claro, pues el jueves empezamos por la mañana con una sesión de pilates, que nos la regala Mariola, Y por la tarde tienen un espectáculo de teatro los niños, que es un teatro itinerante para que estén súper distraídos y se lo pasen bien, y van por todo el pueblo recorriendo en busca de sorpresas.
3: Vale.
8: Y luego por la noche animamos
3: también,
8: a todos.
3: También de la Diputación, perdón.
8: Sí, también de la Diputación, vale, perfecto, sí. Perfecto. Y por la noche animamos a todos los vecinos a hacer pueblo, a que salgan a la calle a cenar con nosotros y disfrutar de un buen ambiente, y para acabar, qué mejor que un bingo en la plaza.
3: Bueno, un binguet, eso siempre va bien.
7: Eso siempre va bien.
3: Ah, bueno, así ya comencem ya 10 majors, ¿eh? Así ya, paella gegant, divendres 28. A veure, conta'm, Rafa.
6: Sí, el divendres vam decidir fer una paella gegant al poble per a tots els veïns, i seguidament a la paella, que també esperem que la gent traga caires i per poder dinar allí tots junts, ja estarà la festa de l'espuma. I a correu seguit també tindrem al carrer La Creu una partida de pilota valenciana, i per la nit ja, la primera nit del revet ja, en l'orquestra...
3: La metro. metro Walvin Meyer. Ai, però dis-me un poquiu més, a veure-la.
6: Per
3: exemple,
6: sí.
3: Teniu... el Marell, també, de l'Alqueria, no?
6: Ah, sí, perdona, sí, perdona, sí, és que són massa coses. El Marell es amenitzaran el dinar, i la partida de pilota, en principi, si no res canvia, serà Gorgó versus Benifallim.
3: Molt bé, molt bé. Ahí, un duelo ahí en todo lo alto, eh? Molt bé, Gorga, Benifallim. Molt bé, home, la pilota valenciana ha d'estar, això està clar, perquè és una de les nostres grans tradicions. Molt bé, la paella gegant, que serà pa molt?
6: Pa 400 persones vam demanar. Veurem si sobra o falta.
3: Segur que faltarà, segur que sí. Molt bé, perfecte, pues estupendo. Així dia, i ara ja sí que dissabte 29 d'agost, que és un dels dies claus que comentaves al principi, Rafa. Dis-me, Sílvia.
7: Sí, el dissabte 29 d'agost és ja un dia clau, al igual que el diumenge, i bueno, a les 12:30 es celebra una missa en honor als Sants de la Pedra i Sant Antoni, i a la vespre a les 7:30 pues tots estem convocats al Castellet per començar l'ofrena a la Mare de Déu, que és un dels actes centrals. I com és tradició, estem acompanyats com no per la banda del poble, el Deliri de Gorgo, l'agrupació musical, també vinculada així al coll, veritat?
3: També, molt coneguda.
7: I res, i allí amb ells, amb el so de València, que també és molt típic allí, pues això, farem l'ofrena a la patrona. Quan apleguem a la plaça, hi ha una paradeta perquè escoltem el pregó de festes.
3: Vale, i qui fa el pregó?
7: Sorpresa. Això no es diu, això ese dia es descobrirà, vale?
3: No es fa dir. Vale, jo volia ja saber-ho jo.
7: Sí, i res, a continuació del pregó, pues això, ja anem tots cap a l'església per fer l'ofrena, i res, s'entona la banera, i a partir d'ahí també, pues això, estem acompanyats de l'agrupació musical del Deliri, i al final fem una cercavila per el poble, val? D'ahí ja tots, cada un, les quadrilles, famílies i demés, ja cada un fem el sopar, i a la una tenim una altra rebel·la, una de les fortes, que és l'orquestra Yuma, que ens farà ballar fins que puguem, clar, perquè són dies un poc forts, però bueno.
3: Cosa aguante. Ah, jo recordo a Tomàs Olsina haver-lo entrevistat.
7: Sí, correcte.
6: Ell és l'autor de la banera. I la filla, Oriana Olsina,
7: és la que
6: el dirigís.
3: Ah, que xulo. Vale, Oriana. Veus, Oriana no ho sabia. Però sí, Tomàs, a més, és un compositor conegut de moltes obres.
6: També, sí, molt vinculat també així al coite, també molta...
3: En part, sí, per això recordo haver-lo entrevistat fa un temps. Molt bé, pues te toca, Ainhoa, vamos al domingo 30.
8: Pues el domingo 30 esperamos los festeros a las 12 estar despiertos para que nos recoja la banda, y en conjunto los festeros y las autoridades iremos a la misa mayor. Después de la misa ya nos iremos cada uno a casa a descansar un poquito. Y por la tarde, a partir de las 8, haremos la procesión por Gorga, que como novedad este año en Gorga nos va a acompañar también la Sociedad Musical de Penàguila.
3: Mira, al mateix temps.
8: Y irán los de Gorga y los de Penàguila juntos. Y luego ya, como es costumbre, pues iremos al parque a hacer la aparición.
3: Contó-me un poquet això, perquè en dies Rafa, sí. En dies un poquet això, fa 50 anys, 750, sí, enguany, hi ha molt aniversari.
6: Enguany celebrem molta cosa.
3: Conta'm.
6: Enguany es celebra el 750 aniversari de la troballa de la Mare de Déu, del 1276 al 2026, i a més també es celebra el 50 aniversari de la representació d'eixa aparició, vale? Fem també una espècie de... escenificació musicoteatral del que el relat popular conta de com es va trobar la Mare de Déu.
3: Que guapet, molt bé. Bueno, està a la RAC, està Jaume I,
6: sí, la Mare de Déu de Gràcia.
3: I la Mare de Gràcia de Gorga, eh?
7: Tot junt, guany va tot junt.
3: També reivindicar, que són 750 anys, que també és una cosa molt, molt xula. Molt bé, entonces, per tant, això seria ixe diumenge, i sí. què fem a partir d'ahir, Rafa, ja que estàs tu?
6: Pues a partir d'ahir, la setmana següent, el dissabte 5 de setembre, durem a terme la romeria.
3: Va.
6: Al lloc, farem una romeria al lloc on la tradició diu que es va trobar la Mare de Déu.
3: Vale.
6: I també estarem acompanyats pel grup de dolçaines del Marell. I després, celebrar tots junts també, després de la romeria, farem un sopar de cabasset, que es diu, de sobaquillo, allí a la plaça del poble.
3: D'acord, vale. I així ja seria la setmana següent, un poquet per a completar.
6: I ja l'altra queden els bols.
3: I l'altra següent quedarien els bols al carrer, que jo esperé que vinguin els organitzadors de les baquetes de Gorga, que ja han vingut molts anys, Juan i tot el seu equip, i ens expliquen, ens donen detalls també al respecte d'aquestes baquetes. És que no us perdeu res, Gorga,
7: no.
3: És que...
7: No, està complet.
6: Som xocotets, eh?
3: Xocotets, però potent. I llavors, Rafa, aprofita que tinc ací el panader del poble.
6: Del poble de tota la Vall de Seta.
3: Imagina't, tota la Vall de Seta. Explica'm un poc, Iu. Aprofitem ahir. Conta'm, Rafa, a veure.
6: Què vols que el conte?
3: Perquè com és a nivell familiar, parla'm un poc de tu, a veure.
6: Sí, estem el meu germà, estem Matías, som sis treballadors, però sí que som... M'abuelo, que té 92 anys, encara ve de vez en quan, de dir, a veure això com ho feu, això com ho deixeu de fer.
3: Molt bé.
6: I res, la veritat és que ara en estiu, que els pobles estan plens, que s'ajunten festes de diferents pobles el mateix cap de setmana, s'entreganta tot un poc, molt de volum.
3: Un poc de cap.
6: Però jo personalment m'agrada participar, sempre n'hi ha un poquet de nosaltres en totes les festes dels pobles de la vall, repetim des de Famorca fins a Gorga,
3: sí.
6: I per l'altre costat al Col·legia, Benasau, algun Penàguila i algun Benilloba.
3: Vale.
6: Aleshores, el que és la nostra zona sí que...
3: I què feu?
6: El que podem.
3: Que feu, perquè aquest pa beneït,
6: això és de febrer,
3: sí.
6: Fem uns pans que pesen 11 quilos, i històricament o tradicionalment ho duien en el cap els que se n'anaven a esquintos, que anaven a servir a la mili. Ara ja l'any passat per primera vegada va haver una dona que es va atrevir a traure-ho, que fins ara no s'havia donat el cas, no per res, sinó perquè no ho volien.
3: Sí.
6: Llavors l'any que ve també repeteix.
3: S'animen més, molt bé.
6: I res, això ho fan els quintos, i aquest any hi ha quintes, són els quintos els encarregats de muntar aquest cap de setmana, la festa d'aquest cap de setmana.
3: D'acord.
6: I es fan cada fester, fa un pa. I després, de manera particular, si alguna persona vol fer-li una promesa al sant, també fa un pa, la banda la replega pel poble, passa carrer, es fa una fila de pans, segur que algú ha vist alguna foto.
3: Sí, aquestes imatges són xules. Sí.
6: I després, aquests pans són els que el retor beneïs, reparteixen a la gent.
3: Vale. I un pa de 11 quilos són molts quilos, no?
6: Pues 11 quilos. 11 quilos més la madera que posem baix per poder-lo dur.
3: Però a veure la curiositat, la desconeixença, un pa normal, vull dir, pa de...
6: No, és pa... És com si fos una coca.
3: Vale.
6: No du aigua, el que du és suc de taronja, que exprimim nosaltres, i du una infusió de llavor d'anís, de matalaúva.
3: Ostres, que guai.
6: Això és el líquid, i bueno, a banda dels ous i l'oli, és el líquid que
3: té.
6: Sí, després és farina i sucre i...
3: Està agarrant molt fam, ja he escoltat.
6: Es decorem.
3: Vale.
6: I poco más.
3: Que xulo, no? Genial. I és una tradició, sou tres generacions, per tant, no?
6: Quatre
3: ja.
6: Quatre, jo sóc la quarta.
3: Ah, vale, imagina.
6: Sóc la quarta, va començar el pare de m'abuelo.
3: Sí, molt bé.
6: Que primer era, ell era forner, però no de fer pa, sinó de coure.
3: Ah,
6: antes la gent es feia el pa a casa i el duia al forn a coure les dinars, el pa i tot. meu bisabuelo no feia pa.
3: Vale. I poquet a poquet...
6: Poquet ja... a poquet la gent va anant fent, deixant de fer pa, deixant de fer coses.
3: Vale.
6: I aleshores ja va ser, ja va convertir, ja va començar a fer madalenes, a fer, sí, bueno, madalena, tot això va ser més ma abuela la que va començar.
3: Que va.
6: Però ja van començar a fer pa i coses.
3: Que va.
6: I ara ja quasi pràcticament... Bueno, ara la gent ha tornat a fer pa en casa, però...
3: Després de la pandèmia aquella.
6: Sí.
3: No, però no, ja que anar a la panaderia de Gorga i demanar ahí tot el que teniu allí, tan fantàstic. Molt bé, doncs pues bueno, pues aprofitant que el tenia així, no podia jo deixar de preguntar-te. Molt bé, ens queden dos minutets per acabar. A veure, Sílvia, fem una crida, a veure tota esta setmana.
7: Bueno, pues la crida, la crida és que a partir d'esta vesprà que tenim els disfres de xiquets, pues que bueno, que qui vulga de la comarca pot vindre dels pobles del voltant i estarem encantats de rebre-los i que disfruten de les festes amb nosaltres, que ens ha costat molt de preparar tot i que esperem que tot vagi bé i acaben sent un èxit tal com han començat. I res, tot el món està convidat, així que si voleu, sols teniu que vindre.
3: Que bé ho ha dit, Ainhoa, ja t'ha deixat ja sin palabra.
8: Ho ha dicho todo.
3: Ja ha dicho todo, pero bueno, dime tú dos cositas.
8: Pues nada, también queremos dar las gracias a todo el pueblo y al ayuntamiento por la colaboración que hemos tenido, porque desde que empezamos el año pasado con las barras para trabajar en fiestas, todos los actos que hemos organizado, todos han sido súper multitudinarios, todo el mundo yo creo que está agradecido, todos trabajan bien y creo que ha sido un gran año y un gran equipo de trabajo. Yo estoy súper orgullosa de todo.
3: Qué bonito también, qué paraules más chules. Molt bé, pues ya hemos quedado esta semana ya intensa. Bore, Rafa, que vemos tú.
6: Dime.
3: Ha sigut el protagonista, Bore.
6: Más hecha radio ya, ¿eh?
3: Más se t'ha tirat jo de la llengua. Última frase, Bore, també com han dit Sílvia i Ainhoa, què pots dir-nos?
6: Jo, res, això, convidar a tots que en Gorga n'hi ha un sentiment molt fort cap a la seva patrona. I res, i convidar a tots que vinguin a gaudir de les festes i a participar d'aquest sentiment, si volen, que veuran com es sorprèn.
3: Molt bé, pues ha sigut un plaer tindre vosaltres tres així. Moltíssimes gràcies.
6: Igualment a tu.
5: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
3: Comencem la última setmana completa del mes d'agost i avui, dilluns, dia 24, la veïna població d'Alcosser està ja immersa en els dies centrals de les seues festes patronals i per això, així, en els estudis de Ràdio Alcoi, contem amb la presència de la seva regidora de festes, que és Amparo Boix. Bon dia, Amparo.
9: Bon dia.
3: Què tal, com estem?
9: Molt bé, molt bé.
3: Un plaer de nou tindre-vos així. I com sempre ves, molt ben acompanyada per components de la Junta de Festes, per jovens del poble, i bueno, ja és veterana també com Amparo. Dona gust que vinga tots els anys. Alejandra Pérez. Bon dia, Alejandra.
10: Hola, bon dia.
3: Què tal, com estàs?
10: Molt bé, doncs mira, així estem.
3: Bona idea, Molt bé, fantàstic. Però esta volta, mira, un debutant, Tenim
10: sí, avui tenim uno nou.
3: Has fet un fitxatge. Mario Francesc, bon dia, Mario.
11: Bon dia, bon dia.
3: Què tal, com estàs?
11: Bé? Molt bé, molt bé.
3: Molt bé, sí. Ja ho tenim ja i tot preparat, no?
11: Ja està preparat, tot, ja.
3: Amparo, dos cosetes d'Alcosser, això, no? Que s'ho curren molt, xavals.
9: Sí,
3: no?
9: Sí, que s'ho curren, la veritat que sí. Que ells mos ajuden. L'Ajuntament es dona, no sé, l'ajuda econòmica, com aquí que diu, i ells són els que,
3: claro,
9: els que ho organitzen tot, i els que ho preparen, i els que estan ahí damunt.
3: Molt bé, perfecte.
9: Estem molt contents en ells, la veritat.
3: I, bueno, pues això, per a totes les edats, ja anem a veure-ho, perquè, Alejandra, ja este cap de setmana hi han hagut dos cosetes, ja heu
10: sí,
3: estat ahí...
10: Sí, ja hem tingut, el dissabte vam fer lo que és la festa de la cervesa tradicional de tots els anys i bueno, pues teníem un concurs i se ho van passar tots molt bé. I el diumenge pues vam fer el sopar de jubilats per tota la joventut que tenim en Alcosser.
3: Ells també, claro, jubilats són els més actius, també, clar que sí. Va bo enramar els carrers, clar, això també és important.
10: Sí, sí.
3: Molt bé, i què passa aquesta mateixa nit?
10: Doncs pues mira, avui tenim els correfocs de Terrateig.
3: Vale.
10: I no molt més, sols tenim ixe correfoc, que convidem a tot el món, si vol vindre, ahí estarem.
3: Més espectaculars, els correfocs, sempre, puf, tot el que munten és increïble.
10: La veritat és que fa prou anys que venen i la veritat és que ho fan superbé.
3: Ho fan, sí. De Terrateig.
10: De Terrateig.
3: Molt bé, doncs a veure, Mario, conta'm què hi ha demà. Quin és això que tenim demà? Conta'm.
11: Sí, però demà està la volta a peu de la dona, després un partit de futbet entre la gent del poble, i a la nit està, per la vesprada està el teatre infantil i a la nit el teatre per adults.
3: Vale, com són els títols de les obres? Teatre infantil?
11: El teatre infantil és el Drac Màgic i el d'adults és Immigrant del Benimassot.
3: Ostres, curiós, vale, Immigrant del Benimassot. Molt bé, estupendo, doncs això serà demà dimarts, teatre, que també és important, esport i teatre, cultura. I a mare, sí, ja comença ja la cosa a anar increixent, no? El 26 tenim les paelles i la banya. Compte'm, compte'm, Alejandra.
10: Pues sí, tenim unes paelles molt típiques en Alcosser, és un dels dies més xulos que tenim. La veritat és que tot el poble s'ajunta en la plaça i que no vulga pols, que no vinga l'era.
3: Ja estaria el...
10: I després tenim preparat un tobogan aquàtic per tots els xiquets, que com ixe dia tradicional fer les poalaes, pues preparem un tobogán perquè també es divertisquen en la meitat del poble pa cavalls. I la veritat és que s'ho passen superbé.
3: Tireu ahí el tobogán pa cavall, no? Tota la costera
10: a
3: cavall.
10: Sí, tota la costera.
3: Les paelles un poc banyaetes, no? Al final.
10: Sí,
3: ja que menjar
10: estan passades per aigua.
3: Ja que menjar-se-les ràpid. Molt bé, doncs a veure, Mario, el 27. Què tenim el 27?
11: El dijous 27 serà el dia de disfraços. Que és un dia que està prou xulo, la veritat, està guai. I a les 7 de l'espera serà la desfilada, que desfilem tots pel poble, cada un en el seu disfraç, i després a les 8 de l'espera hi ha un DJ per amenitzar un poquet i passar-ho bé, ballar tots junts.
3: Molt bé. Hi ha guanyadors també, no? Hi ha premis.
11: Sí, sí, sí, n'hi ha 3 premis.
3: Molt bé.
11: Per als que s'ho curren més.
3: Ai, ai, ai, molt bé, molt bé, per reconèixer aquest mèrit. Molt bé, perfecte. Això el 27, 28, Alejandra.
10: Ja el 28 ja comencem en la missa d'honor de Sant Gil, que és a les 12, i a la nit tenim la processó de, en honor a Sant Gil.
3: Vale.
10: I ja després, ja a la una, tenim l'orquestra Erosión. Pa tots els xavals i adults i qui vulga vindre.
3: Vale. Erosión.
10: Erosión.
3: Ah, està bé, està bé, sona bé. Molt bé, Sant Gil és un dels patrons.
10: Sí.
3: Exacte. Molt bé. A veure, el 29, Mario.
11: El 29 serà la missa en honor al Santíssim Crist de la Pietat. Després una ofrena també per al Santíssim Crist i per acabar a la una del matí una orquesta Avalanxa.
3: Avalanxa, esta volta Avalanxa, Erosió, Avalanxa, són tots noms de gent un poc. Molt bé, ofrena, professor, i castell de focs, també que l'Ajuntament posa ahí un poquet un castellet.
9: Sí, sí, l'Ajuntament tot.
10: L'Ajuntament ho posa tot.
3: Ai, ai, molt bé, molt bé. I acabem el 30, ja.
10: Sí, ja s'acaben les festes el dia 30, i bueno, després de passar-ho tan bé, també tenim ixe dia, a les 9 i mitja del matí tenim els botes generals de les campanes, després a la 1 la missa en honor a tots els sants de la pedra.
3: Molt bé.
10: A les 4 tenim un campionat de cotos, per qui vulgui apuntar-se, ho ha de dir a la Junta. I després tenim un joc popular que sempre venen, és la baralla valenciana.
3: Ah, vale.
10: I ja a la nit, a les 9 de la nit, tenim la processó en honor als sants de la pedra i en acabar una subhasta dels aliments oferits al sant.
3: Solidària, una subhasta solidària. Vale,
9: hi ha un error.
3: Vale, perfecte, pues això seria un poc el que d'esta forma ja completaríem aquestes festes. Pues, jo crec que és un... perquè hem sentit persones majors, joves, xavals, jo crec que no us heu deixat ninguna...
9: això de edat, en Alcosser estem
10: tots junts.
9: Contem en tots.
3: Cultura, també tradicions, religiositat, tenim un poquiu. Bueno, pues mos queda un minutet per cada un. A veure, Mario, fes ixe crit un poquet, això, que s'ho correu molt, que la gent acudisca de tot l'Alcoià comtat, tots els que estiguin escoltant-nos, què pots dir-nos?
11: Sí, la veritat que, a veure, no és una feina perquè a nosaltres ens agrada fer això pues, per al poble més que res, perquè estiguin tots contents i nosaltres pues, al final som un grup jove i sempre volem el millor pel poble i bé, pues, a passar unes bones festes ja que s'ho van currar prou i a disfrutar tots i que estiguin tots contents i feliços i que això és el millor sempre, veure-los a tots contents i amb ganes
3: Molt bé.
11: I
3: que no,
11: i
3: és, ja està. No és una feina, és, és un...
10: No, faena ninguna, no. Motos ho passem molt bé.
3: És un curro, però al mateix temps ho passem bé.
10: És curro, exacte, però motos ho passem molt bé.
3: Però al mateix temps... Molt bé, doncs pues, Alejandra, una frase també, com la de...
10: Pues jo convide, ja sabeu, a tot el món a que vinguin a veure les nostres festes i que sabeu massa que motos vos arropem a tots i que disfrute la gent i pues això que així estarem esperant-vos i si voleu vindre ja sabeu.
3: Això que diuen que no hi ha gent jove en els pobles, pues mira, ahí esteu vosaltres.
10: Nosaltres tenim molta gent jove.
3: Sí, ai, ai, ai,
9: sí que n'hi ha, sí.
3: Clar que sí.
10: Som tots família.
3: Ahí està, també molt xulo això. Molt bé, a veure, Amparo, aquesta última frase que pots comentar-me del coser.
9: No sé què més...
3: Ja ho han dit tot,
9: Sí, ho han dit tot, la veritat sí. És que al coser sí que s'ho curren, ells estan ahí, nosaltres els recolzem en tot, i però la faena, evidentment, la fan ells. Claro. La fan ells. Nosaltres estem recolzant-los en tot el que vulguem fer, en totes les idees que ens aporten, intentem ajudar-los en tot el que puguem.
3: Claro.
9: Però això a tot els pobles del comtat que vinguin a gaudir de les festes d'Alcosser, que no defrauden mai. Les festes d'Alcosser no defrauden.
3: Mira, això passa, Les festes d'Alcosser no defrauden
9: mai. No defrauden mai.
3: Molt bé, fantàstic. Per res, ha sigut un plaer que estiguereu així els tres. Moltíssimes gràcies, un any més.
10: Moltes gràcies a tu.
3: Recentment, fa uns poquets dies, van conèixer una molt bona notícia, i és que el periodista i escriptor Roger Garrido va guanyar un nou premi fa molt poc, el vam tindre així ja en els estudis de Ràdio Alcoi, i ara volíem que tornara perquè ens explicara esta bona notícia. Roger Garrido, bon dia, què tal, com estàs?
12: Hola, bon dia, molt bé, com sempre, moltes gràcies per convidar-me.
3: Molt bé, un plaer tindre't, perquè anem a veure, Ajuntament de Manises va ser esta volta, però és que és la tercera volta ja.
12: És la tercera, sí, ja sóc un habitual d'aixe certament, sí,
3: que bo, sí. Que bo, a veure, conta'm-nos un poc com sorgeix el projecte també, quina és l'obra premiada, explica'm-nos un poc igual, Roger.
12: La veritat és que el projecte és un projecte, per dir-ho així, antic, perquè el vaig escriure fa cosa d'un any. En un principi em vaig presentar al concurs de modernista de... crec que és Nirvel, no?
3: Ah, sí, sí, de Nirvel, la Fundació sí. Nirvel, sí, té raó.
12: I com no vaig guanyar, dic, bueno, doncs vaig a traure-li un pot de rèdit en un altre certamen. El vaig presentar en el de Manises, ahir sí que era un habitual, perquè ja era... Bueno, jo ja tenia dos premis, i en esta ocasió em van guardonar de nou, i la història, clar, s'ambienta en l'època modernista alcoyana.
3: Claro,
12: perquè... No? Perquè la història, el que ens conta és la història de dos arquitectes inspirats, però molt lliurement, en els màxims exponents, com són Timoteo Briet i Vicente Pascual, no?, que sí que és cert que, si no recordo malament, en el 1904 o 1906 els dos van començar a construir dos edificis l'un al costat de l'altre. En Sant Llorenç crec que era 4 i 5, que són llocs que avui en dia podem veure.
3: Sí. I aleshores, a partir d'aixa idea...
12: Clar, aleshores jo vaig pensar que... Què és el que hauria passat si aquestes dues persones s'hagueren tingut un odi profund, no? Perquè això de construir dos cases al mateix temps competint per veure qui acaba antes, qui...
3: La fa més bonica, clar, no?
12: Aleshores, d'ahí naix tota aquesta idea, no? Que són de dos arquitectes que intenten fer-se la punyeta mútuament, no? Perquè han fet com una aposta en la qual volen acabar primer que el seu contrincant.
3: Vale. Aquesta rivalitat entre els dos arquitectes és un poquet la trama que crea esta... A més, és que el títol ho diu tot, guerra modernista.
12: Correcte, sí.
3: Acaba sent una guerra, allò, no? És un poquet... No? Tipo la guerra de los robos, no? Que comença un poquet i cada volta va increixent.
12: Exacte, sí, sí. Fins a falta. Un final, bé, sorprenent, sí, clar.
3: Sorprenent, no el diem. Molt bé, doncs aquest premi Solstici de Literatura Juvenil en Valencià 2026 de l'Ajuntament de Manises.
12: Sí.
3: Molt bé, recordes les anteriors dos anys que vas guanyar?
12: Uf!
3: No, ja t'ho va posar difícil.
12: Ell diria que no, perquè clar, sol presentar-me a molts concursos, no?
3: I el perd un poc.
12: I clar, escric tantíssim, tinc tants relats, alguns guardonats, altres no, perquè
3: claro.
12: Així sempre diem quan guanyem algun premi, però no quan perdem premis.
3: Claro,
12: i
3: claro,
12: jo també vull dir que jo perc molts premis, claro, tot i que no ho sembla.
3: Això ho deia Michael Jordan, deia, bueno, ha guanyat 6 anells però n'ha perdut 16.
12: Exacte,
3: però
12: 16
3: no es diu, no? Els altres anys que va jugar i que no va guanyar.
12: Sí.
3: Està clar, molt bé. Ah, si posa, el jurat del certamen va destacar l'humorisme, l'ús ric i àcid del llenguatge i l'originalitat de la proposta. Molt bé, molt bé. Vas basar així, ostres, similar a Eduardo Mendoza, en la seva primera novel·la, La veritat sobre el caso Salvolta. Ah, perquè el que fas és com un documental. Què fas?
12: Sí.
3: Què fas? Conta.
12: No sé si te'n recordes d'aquesta novel·la, no. Però diguem que...
3: El títol en sona molt, però no...
12: Mendoza el que fa és narrar una història fictícia, però mitjançant actes judicials, periòdics, entrevistes, tot fals, clar, però jo vaig voler inspirar-me perquè també s'ambienten en dues èpoques similars, la de Mendoza en 1917 i la meua en 1904. Aleshores eren dues èpoques bastant similars, tot i que jo cite periòdics reals, com era el
3: de l'època,
12: el Heraldo de Alcoy,
3: vale.
12: No? I altres publicacions similars.
3: Vale. O sigui, tu el que fas és un poc com que està passant realment i que
12: exacte,
3: està documentant-se, que hi ha declaracions i que ha passat això, clar, tot en una trama fictícia. Molt original, molt original, està molt bé. Molt bé, doncs a veure, quins projectes tenen? Que en 2-3 minutets, contamos un poquet, aprofitant que el tenim per així. Un altre top creat, jo, en d'esto, no, això ja l'ha guanyat molt, no?
12: Eixe crec que en tinc 3 i no sé si en guany també tindré 4.
3: Sí, vols dir?
12: Jo m'he presentat,
3: vale.
12: No sé el que passarà, però també estic pendent d'altres convocatòries, però vale. Igualment, clar, el meu projecte, per dir-ho així, més desitjat és ja per fi poder publicar una primera novel·la.
3: Ostres, veritat.
12: Perquè ja porta molt de temps darrere d'eixa idea i que per diferents atzars, no, ja siguen laborals, personals, mai tinc temps. Sí que és de veres que ja tinc moltes idees plantejades, no? I el meu problema principal és el fet de decidir-me per una o per altra.
3: De tantes que tens ahí un poquet.
12: Clar, també va un poc per l'època que tu estàs vivint, no? Perquè sí que n'hi ha moments que t'apeteix més parlar d'una cosa, històries que són més dramàtiques o més còmiques, no?
3: Vale.
12: Que són històriques, actuals, no? Jo tinc moltes pensades, aleshores, clar, costa decidir-se i sobretot, el més important, costa trobar temps suficient com per a poder escriure-ho.
3: Sí, claro, perquè clar, ja parlem d'una novel·la. Això més o menys són relats curts.
12: Són relats breus,
3: claro.
12: Sí. Tot i que alguns sí que és cert que tenen fins a 50 pàgines, que ja és considerable, però la majoria són relats d'entre 5 i 10 pàgines.
3: Bueno.
12: Però no significa que per ser breus siguin més fàcils. De fet, hi ha molts relats que m'han portat mesos.
3: Ostres, vale.
12: Escriure perquè has de sintetitzar molt bé el que vols contar i sobretot perquè els relats tenen una estructura molt concreta.
3: Vale.
12: Has d'intentar atrapar al lector en la primera pàgina i sobretot has de sorprendre'l en l'última.
3: En aquest desenllaç que no ningú espera.
12: Correcte, sí.
3: Vale. Pues bueno, pues esperar en aquesta novel·la ja.
12: Arribarà tard o pronto.
3: Va, que segur que sí.
12: Vos ho promet.
3: I després estic pensant ara en una altra opció que m'ha vingut ara en aquest moment al cap. Recopila també una recopilació de relats curts, no? Això també podries fer-ho.
12: És una altra opció perquè...
3: No? Claro.
12: Contant, m'eixiria el que és una novel·la.
3: Ja, exacte, a base de premiats i de novel·les així, de textos més, més significatius.
12: El que passa és que la gent no sol consumir tant literatura de relat breu.
3: Vale.
12: A no ser que sí que és un escriptor consagrat,
3: claro.
12: És bastant complicat. Mm. El més fàcil, entre cometes, és una novel·la, tot i que té les seues dificultats, perquè t'han de publicar, normalment no volen, t'has de presentar a un premi que puguin publicar-te, i tampoc és fàcil perquè competeixes contra gent molt bona. Però bé,
3: tot pot ser. Molt bé, Roger, per res, t'agraïm moltíssim que hagués estat així, este ratet, en Ràdio Alcoi.
12: A tu, moltes gràcies.
3: Y antes de llegar a la una, queremos dar otro consejo. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero, con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponemos fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
13: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el ático que su gobierno adquirió en abril para acoger temporalmente su oficina sí puede tener este uso. El Ayuntamiento de la capital, la normativa urbanística, señala que solo puede tener un uso residencial y no de oficinas. Ayuso responde así tras ser preguntada de nuevo por este polémico inmueble que está a la venta por 6,69 millones de euros y añade que no hay más polémica, preguntada también por las explicaciones que ha exigido el líder de su partido. Recordamos que Alberto Núñez Feijóo dijo textualmente que sería la comunidad quien deberá explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina.
14: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta. Chao, pescado.
13: En dos horas arranca en Ceuta la reunión del vicepresidente primero del gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ve con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. Paralelamente está teniendo lugar, a través de medios telemáticos, la Comisión de Salud Pública, donde el ministerio está tratando con las comunidades autónomas el mecanismo de solidaridad para el reparto de vacunas a la ciudad autónoma. Por lo demás, se dispara un 12% la oferta de alquiler de habitaciones. A las puertas del arranque del año universitario crece la fuga del alquiler tradicional. Cuatro son las ciudades que concentran la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler, Pablo Anzola.
15: Sí, la oferta del alquiler de habitaciones ha aumentado un 12% en el segundo trimestre del año y aunque apenas se encarece en un 1%, el precio de alquilar una habitación en España se sitúa ya en los 425 euros al mes. Los datos del portal inmobiliario Idealista sitúan Barcelona como la ciudad más cara para alquilar. Allí las habitaciones se anuncian por 600 euros al mes de media, seguida de Madrid, donde ya se pagan 550. Esas dos ciudades, junto con Valencia y con Sevilla, concentran ya más de la mitad de la oferta del alquiler de habitaciones. Este tipo de anuncios, cuya oferta ya creció un 19% el año pasado, esquiva la normativa más estricta del alquiler. El gobierno quiere incluir su regulación en el decreto de vivienda que está negociando con los grupos.
13: Gracias, Pablo. Esquerra Republicana pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial de ayer en el Che contra aficionados del Barça. Se requisaron esteladas y los agentes llegaron a cargar. Hubo también un detenido. Junts también ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja y el Barça ha emitido un comunicado condenando los hechos. Joan Gimeno, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las dos formaciones exigen explicaciones a Interior sobre la actuación de estos policías en el estadio del Elche. Esquerra ha registrado hace unos minutos en el Congreso su petición para